0: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.
1: Viola, let me see you dance, babe.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: 360.
1: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital per promocionar i comercialitzar experiències turístiques de la comarca.
2: Aquesta setmana s'han celebrat els 40 anys del CEAP, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. 40? Sí, 40. I, de fet, fins i tot més. Aquesta iniciativa va començar a coure's justament als anys 40 del segle passat, tot just després de la Guerra Civil. I va prendre una forma molt més robusta ja als anys 70 i 80, amb figures com Faust, Margalef, Oró o Mayor Zaragoza.
3: Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i Esquerra per culminar la legislatura.
4: M'ha agradat això de ritual, eh?
5: És un ritual.
4: És un ritual, sí,
5: si
4: sí.
5: Si no posem la data, no ens belluguem. Aquest cotxe no entén de...
4: No té clau massa, de contacte, van dates. No?
5: És massa vintage.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: 360.
1: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital per promocionar i comercialitzar experiències turístiques de la comarca.
2: Aquesta setmana s'han celebrat els 40 anys del CEAP, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. 40? Sí, 40. I, de fet, fins i tot més. Aquesta iniciativa va començar a coure's justament als anys 40 del segle passat, tot just després de la Guerra Civil, i va prendre una forma molt més robusta ja als anys 70 i 80, amb figures com Faust, Margalef, Oró o Mayor Zaragoza.
3: Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i Esquerra per culminar la legislatura.
4: M'ha agradat això de ritual, eh?
5: És un ritual.
4: És un ritual, sí,
5: si
4: sí.
5: Si no posem sí. La data, no ens belluguem. Aquest cotxe no entén de...
4: No té clau massa, de contacte, va amb dates. No?
5: És massa vintage.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre.

0: la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantant sense fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
6: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital per promocionar i comercialitzar experiències turístiques de la comarca.
7: Aquesta setmana s'han celebrat els 40 anys del CEAP, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. 40? Sí, 40. I, de fet, fins i tot més. Aquesta iniciativa va començar a coure's justament als anys 40 del segle passat, tot just després de la Guerra Civil, i va prendre una forma molt més robusta ja als anys 70 i 80, amb figures com Faust, Margalef, Oró o Mayor Zaragoza.
8: Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i Esquerra per culminar la legislatura.
9: M'ha agradat això de ritual, eh?
10: És un ritual.
9: És un ritual, sí, sí.
10: Si no posem la data, no ens belluguem. Aquest cotxe no entén de...
9: No té clau de contacte, van dates.
10: És massa vintage.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and The Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
4: Matí 360.
5: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital per promocionar i comercialitzar experiències turístiques de la comarca.
6: Aquesta setmana s'han celebrat els 40 anys del CEAP, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. 40? Sí. 40. I, de fet, fins i tot més. Aquesta iniciativa va començar a coure's justament als anys 40 del segle passat, tot just després de la Guerra Civil, i va prendre una forma molt més robusta ja als anys 70 i 80, amb figures com Faust, Margalef, Oró o Mayor Zaragoza.
7: Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i Esquerra per culminar la legislatura.
5: M'ha agradat això de ritual, eh?
8: És un ritual.
5: És un ritual, sí.
8: Si no posem la...

0: Data, no ens belluguem. Aquest cotxe no entén de...
1: No té clau massa, de contacte, van dates. No?
0: És massa vintage.
2: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som divendres 5 de juny del 2026.

0: rescatant el so de Bonnie M. Rasputin, en aquesta ocasió amb una versió que feien a Majestic. Què tal, com esteu? Molt bon dia.
1: Matí 360.

Divendres 5 de juny del 2026 ens aixequem amb unes temperatures sensiblement més baixes que les dels darrers dies. De fet, a més, la temperatura màxima avui divendres, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, no passarà dels 22-23 graus a les hores centrals del dia, fruit tot plegat d'aquesta tongada de tempestes que ens han passat per sobre a la Selva i al Maresme durant les darreres hores, des d'ahir a primera hora de la tarda fins aquesta nit, aquesta passada nit i matinada. Unes temperatures, una tempesta, volem dir que han fet baixar tots els termòmetres, però això és totalment transitori, perquè demà tornen a pujar els termòmetres i així seguirà aquesta tendència durant els pròxims dies, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. Divendres, a les portes del cap de setmana, un nou cap de setmana d'activitat diversa al territori, que després us explicarem a l'agenda d'activitats. I nosaltres que us expliquem doncs, tota l'actualitat de la Selva i el Maresme. Avui també tenim cinema amb la Montse Rico durant la segona hora i parlarem d'aquí una estona també d'un conflicte que s'ha obert a Palafolls en els darrers dies a partir del projecte de construcció d'una benzinera al nucli urbà del municipi. En parlarem amb el portaveu dels veïns que s'han organitzat per protestar contra aquest projecte de benzinera al nucli urbà de Palafolls. 8 i 5 minuts al matí, som la Isabel González, el Daniel Mateu, la Montse Rico i qui us parla, Josep Lluís Vidal, un plaer acompanyar-vos. A primera hora del matí a Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 de l'FM, també a marina360.cat. Ara, de moment, anem amb les notícies.

0: Els docents rebutgen el preacord entre sindicats i educació amb un 65% dels vots. La majoria de docents que han participat en la consulta impulsada pels sindicats USTEC, CGT i Intersindical han rebutjat el preacord assolit amb el Departament d'Educació. El no ha obtingut el 65,1% dels vots davant del 34,9% que ha rebut el sí. En la votació hi han participat més de 60.600 professionals, una xifra que representa el 61% del cens. La consulta plantejava acceptar el preacord o rebutjar-lo i comprometre's a donar suport a noves jornades de vaga fins a finals de curs. El sector torna a mobilitzar-se avui divendres amb una convocatòria unitària a Barcelona. També us expliquem avui que Blanes és un dels 18 municipis gironins que participen en el Giro Estudi, un projecte impulsat per DipSalut de la Diputació de Girona que busca obtenir dades sobre la salut, les condicions de vida i l'entorn de la població de la demarcació de Girona. L'estudi comptarà amb més de 4.000 participants d'arreu de les comarques gironines, dels quals uns 400 seran de Blanes. Les persones seleccionades aportaran informació periòdica sobre el seu estat de salut i també mostres biològiques al llarg dels pròxims 10 anys. Renfe ampliarà el servei de les línies R1 i R2 de Rodalies durant els mesos d'estiu per donar resposta a l'augment de desplaçaments cap a les zones de costa. Pel que fa a la línia R1, a partir d'aquest cap de setmana s'incorporaran 7 trens més per sentit els dissabtes, diumenges i festius entre Barcelona i Calella. Els reforços es mantindran fins a l'1 d'octubre i se centraran especialment en les franges de més demanda, amb més freqüències al matí en direcció a la costa i a la tarda en sentit Barcelona. 8 i 7 minuts al matí. Els Guillats de la Selva i el Consell Comarcal han presentat aquest dijous el projecte Castells als Castells, una iniciativa que vol unir patrimoni històric i cultura popular arreu de la comarca. La proposta preveu aixecar un pilar de 4 en cadascun dels 26 municipis selvatans, aprofitant castells, torres de guaita i altres espais patrimonials com a escenari de les actuacions. Escoltem Blanca Bastit, membre dels Guillats de la Selva.
1: La iniciativa va sortir d'un dia que vam anar amb la colla a fer un dinar aquí al Castell de Farners, i d'allà, mentre dinàvem, va sortir la idea de pujar al castell i fer un pilar. I des d'allà vam veure que seria una molt bona idea per donar-nos a conèixer la comarca i per juntar aquestes dues tradicions històriques, tant els castells com tot el patrimoni que té la comarca.
0: El projecte comença aquest diumenge al castell de Fornils, a Susqueda. L'iniciativa es desenvoluparà de manera progressiva durant els pròxims anys i es vincularà a celebracions i esdeveniments destacats de cada municipi. I encara a la Selva, de fet, a la Selva també, al Maresme, al territori, el projecte Vescomtat de Cabrera ha obert el procés perquè empreses i professionals s'hi puguin adherir. La iniciativa, impulsada pel Consell Comarcal de la Selva i diversos municipis, busca reforçar l'oferta vinculada al patrimoni històric dels Cabrera i fomentar la dinamització econòmica del territori. L'obertura s'adreça a allotjaments, restaurants, empreses de guiatge, activitats de lleure, agències de viatges i comerços que vulguin integrar-se en aquesta marca turística i cultural. Les candidatures seran avaluades per una comissió tècnica que tindrà en compte la vinculació amb el llegat històric dels Cabrera, l'arrelament territorial i el compromís amb la qualitat i la sostenibilitat. Més qüestions, ara d'àmbit general. Els Mossos d'Esquadra han detectat un repunt de les taxes d'alcoholèmia més elevades a les carreteres gironines. Segons el cap de trànsit de la Regió Policial de Girona, Joan Costa, cada vegada és més habitual trobar conductors que superen un mil·ligram per litre d'alcohol en aire expirat, quan fa uns anys aquests casos eren excepcionals. Tot i això, els Mossos destaquen que en general hi ha una major conscienciació social sobre la incompatibilitat entre alcohol i conducció. D'altra banda, la policia continua assenyalant l'ús del telèfon mòbil al volant com una de les principals causes de els accidents de trànsit. I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que requereixi documentació econòmica relacionada amb el PSOE i el PSC corresponent als exercicis del 2024 i el 2025. La petició inclou informació sobre transaccions econòmiques, així com documentació tributària de diverses persones físiques i jurídiques vinculades a la investigació. També s'han demanat dades a diferents entitats bancàries en relació amb el PSOE i altres persones o empreses, però no en el cas del PSC. Des del PSC han assegurat que de moment no han rebut cap requeriment judicial i han afirmat que col·laboraran amb la justícia amb total transparència. 8 i 11 minuts del matí. Acabarem amb la informació del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres cel molt ennuvolat durant tota la jornada. De fet, poden caure encara alguns ruixats puntuals al llarg del dia que poden ser localment intensos. Temperatures màximes avui entre 22 i 23 graus a les hores centrals del dia. Teniu més notícies, més informació a marina360.cat, també cada hora als butlletins informatius de Ràdio Marina i als nostres canals de Telegram i de WhatsApp. Fem un cop d'ull, tot seguit a la mobilitat al territori.

En general, tranquil·litat per circular a les principals vies de territori a aquesta primera hora del matí, tret d'algunes retencions, alguna circulació amb retencions a la carretera de Blanes a Tordera. També en vies ràpides avui se circula amb normalitat en direcció a l'àrea metropolitana de Barcelona. I pel que fa a Rodalies, Rodalies de Catalunya informa del servei alternatiu per carretera entre Mataró i Massanet-Massanes demà dissabte a última hora de la nit en els últims trens i també el diumenge en els primers trens del dia. El servei entre Mataró i l'Hospitalet de Llobregat es mantindrà de la manera habitual. 2 minuts i arribem a 1:15 del matí. Ens quedem tot seguit amb el doctor Prats i aquest tema, energia.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
2: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes.
3: I esperem. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Ràdio Marina. Matí 360, l'entrevista del dia.

0: Recorden aquest tema de Nars Barkley, Crazy, ja fa uns quants anys que ens regalava aquesta cançó. 3 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Anem a fer un cop d'ull a algunes de les propostes de l'agenda d'activitats per aquest cap de setmana. Destaquem a Blanes aquest diumenge, les estores de Corpus als carrers del centre de Blanes, amb diverses activitats. També destaquem a Sils la llotja de l'automòbil i la moto antiga a l'aparcament de l'estació de tren. Serà aquest cap de setmana, dissabte i diumenge. A Arbúcies continuen la celebració de les enramades, que van començar ahir i s'allarguen fins al proper diumenge, també amb diverses activitats. I a Malgrat, fins al 7 de juny, fins al diumenge, diumenge 7 de juny, la població celebra la Setmana de la Natura també amb diverses activitats. A Tossa continuen amb les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus fins a finals d'aquest mes. És una campanya on hi participen 16 restaurants del municipi. I també a Tossa, aquest cap de setmana, hi ha la Diada del Pescador amb habaneres, rom cremat i sardinada. A Calella, fins al 7 de juny, fins al diumenge, moments de flors a diversos espais de la ciutat. I també fins al 7 de juny se celebra la Plec Plairal de Catalunya a Calella. Acabem a Pineda, destacant demà dissabte a l'Auditori de Pineda el concert de Mishima a partir de 8:45 del vespre. Un minut i arribem a 8:45 del matí.
1: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.

0: Climaprotec. Fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
4: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
3: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
4: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
3: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
4: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

0: El so dels Snow Patrol, Just Say Yes. Tema que coneixem ja fa un temps i que ens encanta. Deu minuts i arribem a les 9 en punt del matí d'aquest divendres. Anem ara a fer un cop d'ull als diaris. Anem al quiosc amb la Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Molt bon divendres. Darrera visita de la setmana que fem al quiosc per tal de saber quins són els temes més destacats del dia d'avui. És per això que fem un cop d'ull a les portades. Comencem amb el diari de Girona, on hi llegim: Girona posarà fi a bona part de l'aparcament gratuït. L'Ajuntament ampliarà les zones verdes i blaves i crearà la zona taronja. També pugen les baralles en grup amb lesions i les violacions a la província. A la portada del Punt avui, el tema del dia del diari diu: Stones, mite monumental. El longeu grup britànic publica nou disc quan se celebren 50 anys del seu debut a Barcelona. I també una entrevista avui a Anna Ponsí, periodista i assessora de continguts de True Crime Factory, que diu: en Carles Porta diu que jo empatitzo amb les pedres. Passem a la portada de La Vanguardia. Els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes, diuen. I a més, hi ha Salva el primer tràmit per aprovar els pressupostos. En portada del periòdico llegim: Israel i el Líban pacten un alto al foc que no atura els atacs. I també que el germà de Sánchez evita aclarir com va aconseguir el lloc a la Diputació. Acabem el repàs amb la portada del diari Ara. Els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. I també hi ha en fotografia un Primavera Sound passat per aigua, en referència al primer dia del certamen. Aquests, doncs, són alguns dels titulars més destacats que ens porta el dia d'avui, divendres 5 de juny.
0: Bon cap de setmana.
1: Que vagi bé, bon cap de setmana.
0: 8 minuts i les 9, arriben els Whiskins. Els recordes?

0: cada cop el so de Whiskins. En 5 minuts i mig arribem a les 9 en punt del matí. Abans de les notícies, un breu repàs a la mobilitat. Força tranquil·litat avui a les carreteres del territori, a banda de la carretera de Brenans a Tordera, que sí que presenta algun tram amb circulació intensa. En les vies ràpides que connecten les comarques gironines amb l'àrea metropolitana de Barcelona, hi ha molta tranquil·litat avui en els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona. Pel que fa a Rodalies, tenim de moment només aquest avís de la línia R1, que demà dissabte a la nit i el diumenge al matí el tram entre Mataró i Massanet de Massanes es farà per carretera, i ara sí que hi ha un últim avís a les línies R11 i RG1 que connecten per una banda el Maresme amb Girona i també Barcelona amb Girona per l'interior, per la presència d'un arbre a la zona de vies entre Caldes de Malavella i Girona. Els trens poden romandre aturats i augmentar el temps de recorregut amb demores de més de 30 minuts. A més, a les estacions de Fornells i Riudellots, la circulació es fa per una sola via en ambdós sentits. Això pel que fa a les línies R11 i RG1 de Rodalies. Tenim el temps junts, just per les notícies. Els docents rebutgen el preacord entre sindicats i educació amb un 65% dels vots. La majoria dels docents han participat en la consulta impulsada, que han participat, millor dit, en la consulta impulsada pels sindicats USTEC, CGT i Intersindical, han rebutjat el preacord assolit amb el Departament d'Educació. El no ha obtingut el 65,1% dels vots davant del 34,9% que ha rebut el sí en la votació. Han participat més de 60.600 professionals. La consulta plantejava acceptar el preacord o rebutjar-lo i comprometre's a donar suport a noves jornades de vaga, com per exemple la que es fa avui de manera unitària a Barcelona. Blanes és un dels 18 municipis gironins que participen en el Giro Estudi, un projecte impulsat per DIP Salut de la Diputació de Girona per obtenir dades sobre la salut, les condicions de vida i l'entorn de la població de la demarcació. L'estudi comptarà amb més de 4.000 participants arreu de les comarques gironines, uns 400 dels quals seran de Blanes. Les persones seleccionades aportaran informació periòdica sobre el seu estat de salut i també mostres biològiques al llarg dels propers 10 anys. Renfe ampliarà el servei de les línies R1 i R2 de Rodalies durant els mesos d'estiu per donar resposta a l'augment de desplaçaments cap a la costa. Pel que fa a l'R1, a partir d'aquest cap de setmana s'incorporaran 7 trens més per sentit els dissabtes, diumenges i festius entre Barcelona i Calella. Els reforços es mantindran fins a l'1 d'octubre i se centraran especialment a les franges de més demanda, amb més freqüències al matí en direcció a la costa i a la tarda en sentit Barcelona. I la colla Els Guillats de la Selva i el Consell Comarcal han presentat el projecte Castell als Castells, una iniciativa que vol unir patrimoni històric i cultura popular arreu de la comarca. La proposta preveu aixecar un pilar de 4 en cadascun dels 26 municipis salvatans, aprofitant castells, torres de guaita i altres espais patrimonials com a escenari de les actuacions. Doncs escoltem a Blanca Bastit, que és membre de la colla Els Guillats de la Selva.
1: La iniciativa va sortir d'un dia que vam anar amb la colla a fer un dinar aquí al Castell de Farners, i d'allà, mentre dinàvem, va sortir la idea de pujar al castell i fer un pilar. I des d'allà vam veure que seria una molt bona idea per donar-nos a conèixer la comarca i per juntar aquestes dues tradicions històriques, tant els castells com tot el patrimoni que té la comarca.
0: El projecte comença aquest diumenge al castell de Fornils, a Susqueda. La iniciativa es desenvoluparà de manera progressiva durant els pròxims anys i es vincularà a celebracions i esdeveniments destacats de cada municipi. De l'àmbit general, molt ràpid, els Mossos han detectat un repunt de les taxes d'alcoholèmia més elevades a les carreteres gironines. Segons el cap de trànsit de la regió policial de Girona, Joan Costa, cada vegada és més habitual trobar conductors que superen un miligram per litre d'alcohol en aire expirat, quan fa uns anys aquests casos eren excepcionals. Tot i això, els Mossos destaquen que, en general, hi ha una major conscienciació social sobre la incompatibilitat entre alcohol i conducció. D'altra banda, la policia continua assenyalant l'ús del telèfon mòbil al voltant com una de les principals causes dels accidents de trànsit. I també destaquem que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que requereixi documentació econòmica relacionada amb el PSOE i el PSC corresponent al 2024 i al 2025. La petició inclou informació sobre transaccions econòmiques, així com documentació tributària de diverses persones físiques i jurídiques vinculades a la investigació. Acabarem amb el temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, cel molt ennuvolat durant la jornada. De fet, poden caure alguns ruixats puntuals al llarg del dia, que poden ser localment intensos. Temperatures màximes entre els 22 i els 23 graus a les hores centrals del dia. Més informació a marina360.cat, cada hora els butlletins informatius i també als nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Acabem i aquesta primera hora i arribem a la segon punt.
2: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
3: Ràdio Marina.
4: Són les 9.

0: Montse Rico, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Bon dia per dir alguna cosa, perquè quin dia més lletxot i més grisot.
0: Danys col·laterals.
1: L'única cosa danys que té de bo són aquests 10 graus per sota.
0: Clar. Per tant, el cel gris és un dany col·lateral.
1: Exacte,
0: simplement,
1: tu ho has dit. Danys col·laterals, ma mare meva. Va, després parlem d'això, però deixa'm que primer, i en clau, avui és divendres, els divendres parlem de cinema, i en clau cinematogràfica, doncs, felicitar a Carmen Machi Arroyo. Carmen Machi, més coneguda per tots, que ha rebut en aquestes darreres hores el Premi Nacional de Cinematografia. El jurat l'ha triat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema. Té també una petita dotació econòmica, estem parlant de 30.000 euros. És un detallet, home, tenint en compte altres. Vull dir, aquesta és una petita dotació, el premi ve acompanyat d'aquest premi. Per tant, moltes felicitats a aquesta dona, que jo haig de dir que l'he vist en teatre, no fent comèdia, i és igualment boníssima.
0: Sí, és molt bona.
1: Se li dona el premi de comèdia, però la vaig veure fent un monòleg i la tia va aguantar una hora i mitja damunt de l'escenari.
0: T'agradarà més o menys el seu estil, però, home, és un artista.
1: No, és que el que vull defensar és que se li ha donat, com per ser una de les actrius de comèdia, òbviament, la comèdia pesa més en tota la seva trajectòria, però jo l'he vist fent papers dramàtics i és boníssima. Moltes felicitats, doncs, a Carmen Machi. Hem de dir també que en aquestes darreres hores hem rebut la notícia de que Rosalía ha hagut de suspendre alguns concerts, sobretot els que estaven programats per Miami i per Orlando en aquests propers dies, per una emergència familiar que no s'ha determinat.
0: Oh.
1: Ha promès i ha demanat a tots aquells que tenien les entrades que no les tornessin, que les conservessin, perquè aquests concerts tornaran
0: a reprogramar-se
1: i a veure què passa. I parlant de reprogramacions, ja veurem què passa amb el Primavera Sound, perquè ha començat amb molt mal peu. Va ploure molt, moltíssim. És veritat que la pluja moltes vegades no té per què diluir moltes festes. Mira la Patum, per exemple.
0: O l'última de la fila, que també va viure, caure.
1: Exacte, sí. va viure doncs, la Patum plujosa, però la va viure. Però és que en aquest cas, si la pluja ve acompanyada del vent, la cosa es complica encara més, pel que sembla. Perquè, clar, no han caigut qualsevol, els que han caigut són els caps de cartell, o sigui, tant Doja Cat com Massive Attack com Bad Guy, ahir no van poder actuar, perquè, pel que sembla, l'escenari principal, i a causa de la pluja i el vent, es va despendre una de les grans pantalles que acompanyen aquest escenari.
0: Clar, aquí ja és una qüestió de seguretat.
1: I és un tema de seguretat. Per tant, aquí sí que no sé què passarà. Dubto que puguin reprogramar aquests tres concerts. Llàstima
0: clar,
1: per aquella gent que
0: només... Dates molt concretes, no? O sigui,
1: clar, i a més, en ple estiu, sortia... S'han difós unes imatges de la Doja Cat desolada, demanant disculpes i perdó doncs, a tota la seva audiència, i dient que tornarà molt aviat. Per tant, aquests concerts, jo m'imagino que el que faran serà un reembolsament dels diners, perquè, clar... Els que han pagat per els 3 dies, dius, bueno, encara queden 2 i demà sí. Cure i a veure què passa, no? Però els que només han pagat per el dia d'ahir, home...
0: Clar. Et sembla que escoltem Doja Cat per començar?
1: Vinga, va, pobreta. Estava més trista.
0: Amb Lisa, amb aquella cançó de l'any passat.
1: Sí.

0: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: En cap de setmana parlem d'estrenes. El director Travis Knight estrena aquesta setmana He-Man i los Masters de l'Universo, l'adaptació a la gran pantalla de la sèrie d'animació de principis dels 80. El projecte arriba als cinemes després de gairebé dues dècades de retards amb una història que arrenca 15 anys després que l'Espasa del Poder i el Príncep Adam se separessin. Pels amants del terror arriba Black Rooms, In Person. Basat en un curtmetratge, és un thriller psicològic sobre una porta estranya que apareix al soterrani d'una exposició de mobles. A la ironia de l'amor, Barbie Ferreira encapçala el repartiment d'una comèdia romàntica que aborda la història de la Grace, una jove crítica musical que es trasllada a viure a Montreal per descobrir la vida i l'amor. Vol escriure un llibre sobre l'impacte de Jacket Little Pill, l'àlbum d'Alanis Morissette. La pel·lícula s'estrena doblada en català. Atenció a la coproducció catalano-valenciana Cel meu, infern teu, dirigida per Alberto Evangelio. Un drama romàntic sobre l'homosexualitat als anys 60 i 70.
1: Necesito conocerte en lo más íntimo para salvar tu alma.
2: Qué buena cristiana demuestra ser contratando a esa chica.
1: Yo estoy aquí y estaré. Haremos que vuelva al buen camino.
0: La història de dues dones que viuen una història d'amor impossible i són durament castigades per la llei i per la societat, i on el director vol explicar que tots els personatges de la pel·lícula són víctimes de l'entorn i de la culpa d'una tradició catòlica que portava les persones a sentir-se culpables per estimar una persona del mateix sexe. I atenció a tot un clàssic que torna amb una sisena entrega, sempre en clau comèdia, aplaudim el retorn de Scary Movie.
3: Me alegra que los míticos de la saga nos hayamos reunido.
4: No sé por qué os acojonáis tanto si la pipa no está cargada.
5: Otra vez igual.
6: Un abrazo, me apetece mogollón, pero me echo de derechas y tengo que ser racista. Va, tía, si para mí todos los blancos sois racistas.
0: 26 anys després d'aconseguir escapar d'un assassí emmascarat sospitosament familiar a Ghostface, una nova sàtira on cap pel·lícula de terror està fora de perill. Tres pel·lícules espanyoles per tancar les estrenes a la gran pantalla. Cada dia nace un listo preestrenada al Festival de Màlaga, on Arantxa Echevarría presenta una comèdia negra amb Hugo Silva, Dafne Fernández i Belén Rueda entre el seu repartiment. La segona és basada en la novel·la de l'Alice Kell, en un drama romàntic dirigit per Jorge Alonso, Todo lo que nunca fuimos. Max Iglesias i Margarita Corceiro són els caps de cartell. La tercera és una pel·lícula protagonitzada per Alberto San Juan. Es diu La Luz, dirigida per Fernando Franco. Un drama religiós sobre els abusos sexuals a l'Església. I aquesta setmana a les plataformes 33 dies de Carles Porta a A3Player, una producció de ficció inspirada en el popular cas de Brito i Picatoste i que narra la trepidant fuga de dos presos que va durar 33 dies. Aquesta vegada en clau de sèrie, amb la producció executiva de Martin Scorsese i Steven Spielberg i protagonitzada per Javier Bardem i Amy Adams. S'estrena a Apple TV la minissèrie basada en la famosa pel·lícula El Cabo del Miedo.
7: Déjame hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
8: Max Cady ha salido de la cárcel.
9: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
7: Fuiste su abogada, ¿no? Hicimos lo que creímos correcto.
8: ¿Por qué Max te odia tanto? Porque acabó en la cárcel.
0: Robert Mitchum va ser el primer, Robert De Niro va ser el segon i en aquesta esperada sèrie, Javier Bardem es posa en la pell de l'assassí, Max Cady. A Netflix arriba la nova pel·lícula de Candela Peña. Anna Ripoll és la detectiu que haurà de descobrir la identitat de la desconocida. Carles Porta continua fent doblete a Movistar Plus. S'estrena aquesta setmana un nou true crime anomenat Mátalo ya. La nova docusèrie centrada a l'Hostopúria arriba a HBO Max i acabarem a Disney Plus aquesta setmana amb una comèdia romàntica titulada Alice i Steve. Però volem acabar aquesta setmana parlant de dues persones. La primera, una llegenda en majúscules, Clint Eastwood. La indústria cinematogràfica s'ho temia, però es resistia a acceptar-ho. I fa pocs dies, i a través del seu fill, el músic Kyle Eastwood, es feia pública la notícia que l'actor i director posava fi a la seva majúscula carrera artística als 96 anys. D'aquesta manera, Jurado número 2, estrenada fa només 2 anys, serà el títol en qui es tanqui de manera definitiva la seva monumental trajectòria com a director. Per als que ens considerem fans de la seva trajectòria, de la seva figura com a actor i sobretot com a director, la notícia ha provocat commoció, respecte i sobretot profunda admiració. Sempre ens quedaran títols majúsculs com Sense perdó, Million Dollar Baby, Gran Torino, i sempre ens quedarà la seva energia indomable. Felicitats a Clint Eastwood per aquesta lliçó de vida. Dimecres ens feien ressò de la mort d'un dels grans intèrprets de Disney, Peebo Bryson, tota una llegenda del rhythm and blues que va morir als 75 anys, guanyador de 2 Oscars de Hollywood per la seva interpretació a 2 bandes sonores de Disney, The Beauty and the Beast, al costat de Celine Dion, i aquesta amb la que acabem avui, al costat de Regina Bell i des d'Aladdin. Ens enfilem aquesta catifa màgica per buscar un món ideal.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
3: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Pugem al DeLorean.
1: Deu ser perquè ens hem aprovat a l'estiu, però ens agafen encara més ganes de viatjar. Per tant, a la nostra màquina del temps l'hem de tenir a punt. Coordinades a punt 5 de juny, comencem a... Mira, és que portem ja uns quants dies en clau bastant rockera, eh? Hem de recordar que un 5 de juny publicava als Estats Units un dels clàssics dels Rollins, dels seus inicis, a I Can Get No Satisfaction, però com que ja vam sonar ahir, ho comentem i punt. Donem protagonisme a aquesta dona, que és una altra rockera de pro i que debutava tal dia com avui, però del 1974. Atenció, aquesta dona encara està en actiu, té una energia

0: i molt activa. Anem a una data molt més propera, del dia com avui de l'any 1983. U2 actuava a l'amfiteatre Red Rocks a Denver. Aquest concert va ser part de la gira War Tour de U2 en suport al seu àlbum War. Aquell que portava aquell nen amb un casc, la portada en blanc i negre, era bastant reconeixible. La veritat és que no sé si el recordes, però era un nen així, en foto blanc i negre, un nen bastant petit amb un casc en blanc i negre. Bueno, aquest disc havia estat llançat uns mesos abans. L'amfiteatre d'aquest Red Rocks en aquest de 1983 era un lloc impressionant. Aquest Red Rocks és un espai natural conegut per la seva bellesa i per la seva gran acústica, i en aquest escenari doncs hi ha unes formacions rocoses al seu voltant que fan com de taló de fons, com si fossin el taló, però un taló natural espectacular per aquesta actuació de U2. Doncs bé, tot no va sortir bé en aquest concert perquè la causa va ser, mira per on, la meteorologia. Just abans de l'espectacle, una tempesta elèctrica es va produir a la zona. Imagina't, elèctrica.
1: Wow.
0: El que va provocar doncs preocupacions sobre la seguretat del públic, de la banda. Penseu que el concert es va cancel·lar? Doncs no. En aquesta ocasió no ha passat com a la Primavera Sound, no.
1: Se van atrevir amb tot.
0: Es van atrevir amb tot i malgrat les condicions climàtiques adverses, U2 va decidir tirar endavant amb el concert i oferir una actuació que es va convertir en inolvidable, perquè Bono va actuar, potser per l'energia dels llamps i trons, doncs d'una manera molt intensa amb l'audiència.
1: Igual que el DeLorean agafava velocitat per el llamp,
0: doncs
1: no?
0: Ell devia estar inspirat, clar, imagina't un escenari rocós enmig del no-res allà a Denver, clar, això devia ser molt i molt espectacular, la multitud estava emocionada i entregada i tot això enmig d'això de llamps, de pluja, de vent. Per què sona aquesta cançó? Doncs perquè va ser un dels moments àlgids del concert i va deixar una d'aquelles imatges de la història. Mentre cantava Sunday, Bloody Sunday, Bono va agafar una bandera enorme, blanca, la va agitar davant de la multitud, creant una imatge icònica que ha perdurat a la memòria dels fans i de les hemeroteques. Busqueu-la, aquesta fotografia existeix i és un dels grans moments de tota la seva història musical. Aquest Sunday, Bloody Sunday és un himne pacifista basat en un dels episodis més tràgics de la història d'Irlanda del Nord, el diumenge sagnant del 30 de gener del 72, en què l'exèrcit anglès va disparar indiscriminadament contra els assistents a una manifestació pacífica, provocant la mort de 14 persones i ferint-ne desenes. Amb aquest Sunday, Bloody Sunday, sonant de fons al nostre DeLorean, ens quedem avui.

Aquest que escoltem doncs, és un dels convidats aquest cap de setmana al Festivalot. Recordem el gran festival de música de Girona que celebra doncs, demà i diumenge. No serà l'únic. Catarres, Miqui Núñez, Detallets, tot això a l'Auditori de Girona i també al Parc de la Devesa. Festivalot 2026 amb Alfred García.

0: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Com?
2: Cui, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Matí 360.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina.
1: No vol sonar, eh?
2: Ja veig.
1: Ara sí, s'ha passat el seu temps.
2: Ai, la pobra. En
1: fi. Com que no va poder actuar ahir, no?
2: Bueno, aquesta, la veritat és que no tinc clar si va actuar o no. Els que realment no van actuar són els tres caps a força de cartell.
1: Ah, val. Ah, no, m'he confós amb la Doja Cat.
2: Exacte, no va actuar ni la Doja Cat, ni va actuar Bad Gyal, ni va actuar Massive Attack, cosa que va ser, doncs, una pena. Va desvirtuar una miqueta, doncs, aquest inici d'aquest primavera sound.
1: Peggy Go, tercera opció de l'enquesta.
2: Amb un 20% aquesta DJ i productora de Corea del Sud que doncs, s'ha quedat en la nostra tercera posició de la setmana. Això vol dir que a la segona, perquè la primera estava claríssima ja des del primer moment, aquest tema Baby Queen de Gorillaz, aquesta banda virtual de música electrònica que va guanyar un Grammy inclús el 2006, amb temes com aquest, doncs també 22. Ha guanyat una miqueta la Peggy Gou, però no tant. Què significa això? Doncs que tal i com nosaltres preveiem, i perquè van començar ja molt i molt potents, ells són els flamants guanyadors de la nostra enquesta de la setmana. Els grans de Cure, un home, aquest Robert Smith, que als inicis de la seva carrera deia que creia que no arribaria, no passaria més enllà dels 30 anys, i mira, porta més de 50 al damunt dels escenaris.
1: Quina esperança de vida més curta, no?
2: Bueno, és que era l'any 76. Per sort, doncs, la història ens ha demostrat a nosaltres i a ell que la seva vida doncs, va molt més enllà i que la música, doncs, així, continua molt present en tots nosaltres, 58% dels nostres vots.
1: Déu-n'hi-do.
2: Ells són els guanyadors d'aquesta setmana amb aquest Just Like Heaven.
1: Doncs apa, amb ells marxem. Bon cap de setmana.
2: Amb ells al cel. Anem al cel a escoltar The Cure fins a l'hora en punt. Vinga, bon cap de setmana a tothom. Espero que el temps ens acompanyi, almenys, durant alguna estona, jo crec que sí, eh?
1: I tant, va.
2: Bon cap de setmana.

0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Els docents rebutgen el preacord entre sindicats i educació amb un 65% dels vots. La majoria dels docents que han participat en la consulta impulsada pels sindicats USTEC, CGT i Intersindical han rebutjat el preacord assolit amb el Departament d'Educació. El no ha obtingut el 65,1% dels vots davant del 34,9% que ha rebut el sí a la votació i han participat més de 66.600 professionals, una xifra que representa el 61% del cens. La consulta planteja acceptar el preacord o rebutjar-lo i comprometre's a donar suport a noves jornades de vaga fins a finals de curs. De fet, avui divendres continuen les mobilitzacions i la protesta a Barcelona. I el projecte Vescomtat de Cabrera obre el procés perquè empreses i professionals s'hi puguin adherir. La iniciativa impulsada pel Consell Comarcal de la Selva i també de diversos municipis busca reforçar l'oferta vinculada al patrimoni històric dels Cabrera i fomentar la dinamització econòmica del territori. L'obertura s'adreça a tot tipus d'allotjaments, restaurants, empreses de guiatge, també agències de viatges i comerços que vulguin integrar-se en aquesta marca turística i cultural. Les candidatures seran avaluades per una comissió tècnica que tindrà en compte la vinculació amb el llegat històric dels Cabrera, també l'arrelament territorial i el compromís amb la qualitat i la sostenibilitat. I en clau general, destaquem que els Mossos d'Esquadra han detectat un repunt de les taxes d'alcoholèmia més elevades a les carreteres gironines. Segons el cap de trànsit de la regió policial de Girona, Joan Costa, cada vegada és més habitual trobar conductors que superen l'1 mil·lígrams per litre d'alcohol en aire expirat, quan fa uns anys aquests casos eren excepcionals. Tot i això, els Mossos destaquen que, en general, hi ha una major conscienciació social sobre la incompatibilitat entre alcohol i conducció. D'altra banda, la policia continua assenyalant l'ús del telèfon mòbil al volant com una de les principals causes dels accidents. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, amb cel molt ennuvolat durant la jornada. De fet, poden haver alguns ruixats puntuals al llarg del dia que poden ser localment intensos. Les temperatures màximes entre els 22 i els 23 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.
0: Fórmula 360, amb Montse Rico.

0: És més que música, és tot un sentiment. Feels like I'm falling in love. Amb tota aquesta energia, com quan estàs enamorat, així. Així és com canten i així és com s'expressaven Coldplay a finals de l'any 2024. I aquesta és l'energia amb la que volem començar avui. 10 del matí, 10 minuts d'aquest divendres 5 de juny. Us dono la benvinguda si us acabeu d'incorporar en aquest moment. Salutacions, em dic Montse Rico, al teu costat fins la una.
1: Ràdio Marina.

0: dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
7: Com la pizza del pomodoro.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro. El millor del bon menjar.

0: cantant a un assolellat dia de juny. Més que un dia, a una setmana, 7 Days in Sunny June. Tot un clàssic de l'any 2005. Volem compartir aquí i amb tu. Després d'aquests dies derruixats, això és el que esperem. Un feliç dia, carregat de sol. Jamiroquai, 3 minuts i 2 quarts d'11.
1: El dia de tota l'actualitat de la selva i el Maresme, apunta't al nostre canal de Telegram.
0: La sitcom entre les sitcoms es deia Friends i així sonava la seva banda sonora gràcies a ells. Es deien de Rembrandt.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
1: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Estillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Oh yeah! And the trumpets,
3: there you go! Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir, nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
2: La Masía Tordera.
3: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
4: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: I així és com es transformen els clàssics, com s'actualitzen els clàssics xocolors. Són els responsables d'aquest nou show amb la veu de Chris Sarandi. Actualitzant, com et dèiem, un dels grans clàssics de la música electrònica, Cynical. Tota l'energia que necessites. I que també des d'aquí, per encara per enfocar ja un divendres en clau de cap de setmana.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Blanes és un dels 18 municipis gironins que participen en el Girostudi, un projecte impulsat per DipSalut per obtenir dades sobre la salut, les condicions de vida i l'entorn de la població de la demarcació. L'estudi comptarà amb més de 4.000 participants arreu de les comarques gironines, dels quals uns 400 seran de Blanes. Les persones seleccionades aportaran informació periòdica sobre el seu estat de salut i també mostres biològiques al llarg dels pròxims 10 anys. Actualment s'està contactant telefònicament amb els participants escollits i ja han començat les primeres entrevistes presencials. L'Ajuntament col·labora en el projecte cedint espais i participant en la campanya informativa per tal de donar-lo a conèixer. I els Guillats de la Selva i el Consell Comarcal han presentat el projecte Castells als Castells, una iniciativa que vol unir patrimoni històric i cultura popular arreu de la comarca. La proposta preveu aixecar un pilar de 4 en cadascun dels 26 municipis salvatans, aprofitant castells, torres de guaita i altres espais patrimonials com a escenari de les actuacions. El projecte comença aquest mateix diumenge al Castell de Fornells, a Susqueda. La iniciativa es desenvoluparà de manera progressiva durant els pròxims anys i es vincularà a celebracions i esdeveniments destacats de cada municipi. Els impulsors asseguren que l'objectiu és apropar el fet castellà a la comarca, reforçar el coneixement del patrimoni local i fomentar la participació ciutadana. I en clau general, destacem que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que requereixi documentació econòmica relacionada amb el PSOE i el PSC corresponent als exercicis 2024 i 2025. La petició inclou informació sobre transaccions econòmiques, així com documentació tributària de diverses persones físiques i jurídiques vinculades a la investigació. També s'han demanat dades a diferents entitats bancàries en relació amb el PSOE i altres persones o empreses, però no en el cas del PSC. De fet, des del PSC han assegurat que de moment no han rebut cap requeriment judicial i han afirmat que col·laboraran amb la justícia amb total transparència. I al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, cel cobert pels núvols, alguns ruixats puntuals que poden ser localment intensos, les temperatures màximes entre els 22 i els 23 graus. Demà dissabte l'ambient tornarà a ser més assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Radio.

Es declara que és una de les cançons d'aquest estiu. La van presentar en el seu moment i van comentar el seu videoclip enregistrat pels carrers de Sant Pol de Mar aquest diumenge sense drama. És la darrera aportació d'una banda consolidada anomenada

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironines.
6: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
5: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
7: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
5: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
6: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avui hem parlat d'ells, el nostre DeLorean. Hem parlat d'un concert que no es va suspendre per qüestions climatològiques. I un dia més, aquesta ciutat atòmica, Atomic City, un èxit del 2023. 10 minuts per les 12, de la mà d'U2. Canviant d'estil, que arriba su.
1: Ràdio Marina.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
0: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Ens centrem en una de les bandes destacades de la movida. Els anys 80 i 90 no haurien estat el mateix sense el so, el peculiar estil i el rock amb tocs de reggae i pop d'una banda anomenada Radio Futura. L'any 1984, Radio Futura faria història publicant el seu segon treball anomenat La Ley del Desierto, La Ley del Mar, un àlbum que marcaria un nou estil i que inclouria temes legendaris com Semilla Negra o aquest mític Escuela de Calor. Aquestes altes temperatures, la calor era el nostre lema de la setmana i tres eren els temes, com sempre, en competició. En tercera posició i en només un 7% es quedava aquell famós Mucho Mejor de Los Rodríguez des d'un àlbum anomenat Palabras Más y Palabras Menos, seguit per un dels temes de l'estiu 2004. Una banda sueca desconeguda fins al moment, anomenada Billy the Vision and the Dancers, que presentaven el seu samarcat. 14%, lluny, molt lluny d'aquesta Escuela de Calor de Radio Futura. Aquest 79% dels vostres vots marca el ritme de la setmana. Hace falta valor. Ven a l'Escuela de Calor.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Contundent, molt contundent, 79% en aquesta setmana d'altes temperatures. Concedeix el títol de la cançó de la setmana a Ràdio Futura. Anem tots a aquesta escuela de calor.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 12.
4: Sempre al teu costat.
5: Ràdio Marina.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
6: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
7: Renfe ampliarà el servei de les línies R1 i R2 de Rodalies durant els mesos d'estiu per donar resposta a l'augment de desplaçaments cap a la costa. Pel que fa a l'R1, a partir d'aquest cap de setmana s'incorporen 7 trens més per sentit els dissabtes, diumenges i festius entre Barcelona i Calella. Els reforços es mantindran fins a l'1 d'octubre i se centraran especialment a les franges de més demanda, amb més freqüències al matí en direcció a la costa i a la tarda en sentit Barcelona. I el Jardí Botànic Mari Murtra de Blanes posa en marxa aquest diumenge a la motxilla de Faust una nova activitat familiar que combina natura, ciència i joc. La proposta, pensada per infants entre 6 i 14 anys i també les seves famílies, consisteix en un recorregut autoguiat pel jardí amb una motxilla equipada amb diferents eines d'exploració. Al llarg de la visita, els participants han de resoldre reptes i enigmes relacionats amb la biodiversitat, la història de Mari Murtra i diversos projectes de recerca científica. La iniciativa compta amb el suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i inclou continguts vinculats a projectes de ciència ciutadana. I en clau general, destaquem que un centenar d'ajuntaments catalans amb urbanitzacions sense recepcionar o amb dèficits urbanístics han impulsat una iniciativa conjunta per reclamar a la Generalitat canvis normatius i noves vies de finançament que facilitin la seva regularització. Els municipis denuncien que la legislació actual dificulta les actuacions necessàries per millorar serveis bàsics com l'enllumenat, el clavegueram o l'asfaltatge, i asseguren que la càrrega econòmica recau principalment sobre els veïns. Els alcaldes han aconseguit el compromís de crear una taula de treball amb la Generalitat i reclamen que aquestes urbanitzacions puguin accedir a subvencions i línies de crèdit específiques. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte s'espera el retorn de l'ambient assolellat, tot i la presència d'alguns núvols alts que poden deixar precipitacions en algunes zones puntuals. Les temperatures màximes tornen a pujar i se situaran entre els 25 i els 28 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
6: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
8: Vine, fes més i refresca't.
9: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
8: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

poques coses li queden per demostrar aquest Bruno Mars, que amb el seu nou àlbum de Romàntic. Ha fet una cosa tan, tan especial com envoltar-se d'aquests mariachis i cantar a ritme de bolero. Risky Tall. Amb ell començant aquesta novel·la després de les notícies. Bruno Mars.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
2: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
4: I al teu costat seguim. Una balada impressionant. Tracy Chapman. Sonava així a finals dels 80, baby. Can I hold you?

0: Aquest és l'àlbum que va consagrar definitivament una carrera, Supernatural. Pura màgia. Que així sonava l'any 99. Santana.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
3: El meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Cui, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: L'agenda de Ràdio Marina. Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
0: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, perquè aquest diumenge dia 7 se celebra les Estores de Corpus als carrers del centre del municipi. A Lloret de Mar recordem que tenim l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera, que es pot visitar fins al 30 de juny a la Masia de Can Saragossa. A Sils, aquest cap de setmana, demà dissabte i diumenge, tenim la llotja de l'automòbil i la moto antiga a l'aparcament de l'estació del tren. A Arbúcies ha començat ja la celebració de les tradicionals enramades amb diverses activitats programades durant tot el cap de setmana i fins dilluns. A Malgrat de Mar s'està celebrant la Setmana de la Natura. Aquest cap de setmana s'han programat diferents activitats relacionades amb l'esdeveniment. A Tossa de Mar s'estan celebrant unes noves jornades gastronòmiques. Es tracta de mil i una maneres de fer els fideus fins a finals d'aquest mes de juny, en què hi participen 16 restaurants, i aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, se celebra també a Tossa la Diada del Pescador. I acabem a Calella perquè fins diumenge se celebra el Moments de Flors a diversos espais de la ciutat.
1: L'agenda de Ràdio Marina. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Després de la seva marxa de Maneskin, van emprendre la seva carrera en solitari. Quina carrera! Un primer disc que ha vingut acompanyat d'una gira mundial i triomfal.
1: Marina 360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminacion.com.
1: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: Com la pizza del pomodoro.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
5: Arriba el Giro Estudi, un projecte innovador de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya que impulsa una nova manera de fer salut pública de proximitat.
6: Hi participaran unes 4.000 persones de 18 municipis gironins d'entre 16 i 79 anys.
5: I les dades que obtindrem ens permetran ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun dels nostres municipis.
6: Si et truquem, digues que sí.
5: La teva participació és clau.
6: Giro Estudi, el gir que impulsa la nostra salut.
7: Ràdio Marina.

Lars Melo és el responsable al costat dels Jonas Brothers d'aquest sol, Leave Before You Love Me. Quatre minuts per l'hora en punt, quatre minuts per la una. Nosaltres marxem, però la música es queda, com sempre, al teu costat les 24 hores. Salutacions d'aquest parla Montse Rico. Ha estat tot un plaer ser aquí. Ens retrobem dilluns, com sempre, a la segona hora del matí, 3:60. Bon cap de setmana a tothom.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els docents rebutgen el preacord entre sindicats i educació amb un 65% dels vots. La majoria dels docents que han participat en la consulta impulsada pels sindicats USTEC, CGT i Intersindical han rebutjat el preacord assolit amb el Departament d'Educació. El no ha obtingut el 65,1% dels vots davant del 34,9% que ha rebut el sí a la votació i han participat més de 66.600 professionals, una xifra que representa el 61% del cens. La consulta planteja va acceptar el preacord o rebutjar-lo i comprometre's a donar suport a noves jornades de vaga fins a finals de curs. De fet, avui divendres continuen les mobilitzacions i la protesta a Barcelona. I el projecte Vescomtat de Cabrera obre el procés perquè empreses i professionals s'hi puguin adherir. La iniciativa impulsada pel Consell Comarcal de la Selva i també de diversos municipis busca reforçar l'oferta vinculada al patrimoni històric dels Cabrera i fomentar la dinamització econòmica del territori. L'obertura s'adreça a tot tipus d'allotjaments, restaurants, empreses de guiatge, també agències de viatges i comerços que vulguin integrar-se en aquesta marca turística i cultural. Les candidatures seran avaluades per una comissió tècnica que tindrà en compte la vinculació amb el llegat històric dels Cabrera, també l'arrelament territorial i el compromís amb la qualitat i la sostenibilitat. I en clau general, destaquem que els Mossos d'Esquadra han detectat un repunt de les taxes d'alcoholèmia més elevades a les carreteres gironines. Segons el cap de trànsit de la regió policial de Girona, Joan Costa, cada vegada és més habitual trobar conductors que superen l'1 mil·lígrams per litre d'alcohol en aire expirat, quan fa uns anys aquests casos eren excepcionals. Tot i això, els Mossos destaquen que, en general, hi ha una major conscienciació social sobre la incompatibilitat entre alcohol i conducció. D'altra banda, la policia continua assenyalant l'ús del telèfon mòbil al volant com una de les principals causes dels accidents. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, amb cel molt ennuvolat durant la jornada. De fet, poden haver alguns ruixats puntuals al llarg del dia que poden ser localment intensos. Les temperatures màximes entre els 22 i els 23 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
1: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judith Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and the Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
2: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
3: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
2: Genial. I TAC també, oi?
3: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular, amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
2: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
3: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
4: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.

0: inspecció, control auto i TV.
1: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Blanes és un dels 18 municipis gironins que participen en el Girostudi, un projecte impulsat per DIP Salut per obtenir dades sobre la salut, les condicions de vida i l'entorn de la població de la demarcació. L'estudi comptarà amb més de 4.000 participants arreu de les comarques gironines, dels quals uns 400 seran de Blanes. Les persones seleccionades aportaran informació periòdica sobre el seu estat de salut i també mostres biològiques al llarg dels pròxims 10 anys. Actualment s'està contactant telefònicament amb els participants escollits i ja han començat les primeres entrevistes presencials. L'Ajuntament col·labora en el projecte cedint espais i participant en la campanya informativa per tal de donar-lo a conèixer. I els Guillats de la Selva i el Consell Comarcal han presentat el projecte Castells als Castells, una iniciativa que vol unir patrimoni històric i cultura popular arreu de la comarca. La proposta preveu aixecar un pilar de 4 en cadascun dels 26 municipis salvatans, aprofitant castells, torres de guaita i altres espais patrimonials com a escenari de les actuacions. El projecte comença aquest mateix diumenge al Castell de Fornells, a Susqueda. La iniciativa es desenvoluparà de manera progressiva durant els pròxims anys i es vincularà a celebracions i esdeveniments destacats de cada municipi. Els impulsors asseguren que l'objectiu és apropar el fet castellà a la comarca, reforçar el coneixement del patrimoni local i fomentar la participació ciutadana. I en clau general, destacem que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que requereixi documentació econòmica relacionada amb el PSOE i el PSC corresponent als exercicis 2024 i 2025. La petició inclou informació sobre transaccions econòmiques, així com documentació tributària de diverses persones físiques i jurídiques vinculades a la investigació. També s'han demanat dades a diferents entitats bancàries en relació amb el PSOE i altres persones o empreses, però no en el cas del PSC. De fet, des del PSC han assegurat que de moment no han rebut cap requeriment judicial i han afirmat que col·laboraran amb la justícia amb total transparència. I al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, cel cobert pels núvols, alguns ruixats puntuals que poden ser localment intensos, les temperatures màximes entre els 22 i els 23 graus. Demà dissabte l'ambient tornarà a ser més assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
0: Uf, quina pinta.
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
0: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
0: Home, doncs posa-hi remei.
4: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
1: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
7: Aquestes xifres i índex de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
5: Moltes coses.
8: Vivim més que mai. L'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
5: Aquesta setmana encendrem amb les veus
9: moltes coses. 20 d'abril.
0: I quina cançó, no la xafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
10: Perquè per mi és aquí el 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
11: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
12: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
0: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les Ovelles de Tardí.
13: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
14: Però per què para ara?
15: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
5: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança es la excelencia.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vital Dent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: negoci.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 3.
4: Sempre al teu costat.
5: Ràdio Marina.
6: Ràdio Marina. Serveis informatius.
7: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
8: Renfe ampliarà el servei de les línies R1 i R2 de Rodalies durant els mesos d'estiu per donar resposta a l'augment de desplaçaments cap a la costa. Pel que fa a l'R1, a partir d'aquest cap de setmana s'incorporen 7 trens més per sentit els dissabtes, diumenges i festius entre Barcelona i Calella. Els reforços es mantindran fins a l'1 d'octubre i se centraran especialment a les franges de més demanda, amb més freqüències al matí en direcció a la costa i a la tarda en sentit Barcelona. I al Jardí Botànic Mari Murtra de Blanes posa en marxa aquest diumenge la Motxilla de Faust, una nova activitat familiar que combina natura, ciència i joc. La proposta, pensada per infants entre 6 i 14 anys i també les seves famílies, consisteix en un recorregut autoguiat pel jardí amb una motxilla equipada amb diferents eines d'exploració. Al llarg de la visita, els participants han de resoldre reptes i enigmes relacionats amb la biodiversitat, la història de Mari Murtra i diversos projectes de recerca científica. La iniciativa compta amb el suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i inclou continguts vinculats a projectes de ciència ciutadana. I en clau general, destaquem que un centenar d'ajuntaments catalans amb urbanitzacions sense recepcionar o amb dèficits urbanístics han impulsat una iniciativa conjunta per reclamar a la Generalitat canvis normatius i noves vies de finançament que facilitin la seva regularització. Els municipis denuncien que la legislació actual dificulta les actuacions necessàries per millorar serveis bàsics com l'enllumenat, el clavegueram o l'asfaltatge, i asseguren que la càrrega econòmica recau principalment sobre els veïns. Els alcaldes han aconseguit el compromís de crear una taula de treball amb la Generalitat i reclamen que aquestes urbanitzacions puguin accedir a subvencions i línies de crèdit específiques. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte s'espera el retorn de l'ambient assolellat, tot i la presència d'alguns núvols alts que poden deixar precipitacions en algunes zones puntuals. Les temperatures màximes tornen a pujar i se situaran entre els 25 i els 28 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
6: Ràdio Marina. Serveis informatius.
7: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
9: Vine, fes més i refresca't.
10: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
9: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Ens centrem en una de les bandes destacades de la movida. Els anys 80 i 90 no haurien estat el mateix sense el so, el peculiar estil i el rock amb tocs de reggae i pop d'una banda anomenada Radio Futura. L'any 1984, Radio Futura faria història publicant el seu segon treball anomenat La Ley del Desierto, La Ley del Mar, un àlbum que marcaria un nou estil i que inclouria temes legendaris com Semilla Negra o aquest mític Escuela de Calor. Aquestes altes temperatures, la calor era el nostre lema de la setmana i tres eren els temes, com sempre, en competició. En tercera posició i en només un 7% es quedava aquell famós Mucho Mejor de Los Rodríguez des d'un àlbum anomenat Palabras Más i Palabras Menos, seguit per un dels temes de l'estiu 2004. Una banda sueca desconeguda fins al moment, anomenada Billy the Vision and the Dancers, que presentaven el seu samalcat. 14%, lluny, molt lluny d'aquesta Escuela de Calor de Radio Futura. Aquest 79% dels vostres vots marca el ritme de la setmana. Hace falta valor. Ven a l'Escuela de Calor.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Contundent, molt contundent, 79% en aquesta setmana d'altes temperatures. Concedeix el títol de la cançó de la setmana a Ràdio Futura. Anem tots a aquesta escuela de calor.

0: Ven a la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, al restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantants sense fronteres, Javier Ginés i Katy Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat, número 5 de Blanes, i a zetaelectronica.com.
2: Et busco i t'habito.
3: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
4: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: La Masia Tordera.
1: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, perquè aquest diumenge dia 7 se celebra les estores de Corpus als carrers del centre del municipi. A Lloret de Mar recordem que tenim l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera, que es pot visitar fins al 30 de juny a la Masia de Can Saragossa. A Sils, aquest cap de setmana, demà dissabte i diumenge, tenim la llotja de l'automòbil i la moto antiga a l'aparcament de l'estació del tren. A Arbúcies ha començat ja la celebració de les tradicionals enramades amb diverses activitats programades durant tot el cap de setmana i fins dilluns. A Malgrat de Mar s'està celebrant la Setmana de la Natura. Aquest cap de setmana s'han programat diferents activitats relacionades amb l'esdeveniment. A Tossa de Mar s'estan celebrant unes noves jornades gastronòmiques. Es tracta de 1.000 i 1 maneres de fer els fideus fins a finals d'aquest mes de juny, en què hi participen 16 restaurants, i aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, se celebra també a Tossa la Diada del Pescador. I acabem a Calella, perquè fins diumenge se celebra el Moments de Flors a diversos espais de la ciutat.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: talk about.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els docents rebutgen el preacord entre sindicats i educació amb un 65% dels vots. La majoria dels docents que han participat en la consulta impulsada pels sindicats USTEC, CGT i Intersindical han rebutjat el preacord assolit amb el Departament d'Educació. El no ha obtingut el 65,1% dels vots davant del 34,9% que ha rebut el sí en la votació i han participat més de 66.600 professionals, una xifra que representa el 61% del cens. La consulta plantejava acceptar el preacord o rebutjar-lo i comprometre's a donar suport a noves jornades de vaga fins a finals de curs. De fet, avui divendres continuen les mobilitzacions i la protesta a Barcelona. I el projecte Vescomtat de Cabrera obre el procés perquè empreses i professionals s'hi puguin adherir. La iniciativa impulsada pel Consell Comarcal de la Selva i també de diversos municipis busca reforçar l'oferta vinculada al patrimoni històric dels Cabrera i fomentar la dinamització econòmica del territori. L'obertura s'adreça a tot tipus d'allotjaments, restaurants, empreses de guiatge, també agències de viatges i comerços que vulguin integrar-se en aquesta marca turística i cultural. Les candidatures seran avaluades per una comissió tècnica que tindrà en compte la vinculació amb el llegat històric dels Cabrera, també l'arrelament territorial i el compromís amb la qualitat i la sostenibilitat. I en clau general, destaquem que els Mossos d'Esquadra han detectat un repunt de les taxes d'alcoholèmia més elevades a les carreteres gironines. Segons el cap de trànsit de la regió policial de Girona, Joan Costa, cada vegada és més habitual trobar conductors que superen l'1 mil·lígrams per litre d'alcohol en aire expirat, quan fa uns anys aquests casos eren excepcionals. Tot i això, els Mossos destaquen que, en general, hi ha una major conscienciació social sobre la incompatibilitat entre alcohol i conducció. D'altra banda, la policia continua assenyalant l'ús del telèfon mòbil al volant com una de les principals causes dels accidents. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, amb cel molt ennuvolat durant la jornada. De fet, poden haver alguns ruixats puntuals al llarg del dia que poden ser localment intensos. Les temperatures màximes entre els 22 i els 23 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terres gironines.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Home.
0: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judith Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina en Datònics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Apicolejat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Blanes és un dels 18 municipis gironins que participen en el Girostudi, un projecte impulsat per DIP Salut per obtenir dades sobre la salut, les condicions de vida i l'entorn de la població de la demarcació. L'estudi comptarà amb més de 4.000 participants arreu de les comarques gironines, dels quals uns 400 seran de Blanes. Les persones seleccionades aportaran informació periòdica sobre el seu estat de salut i també mostres biològiques al llarg dels pròxims 10 anys. Actualment s'està contactant telefònicament amb els participants escollits i ja han començat les primeres entrevistes presencials. L'Ajuntament col·labora en el projecte cedint espais i participant en la campanya informativa per tal de donar-lo a conèixer. I els Guillats de la Selva i el Consell Comarcal han presentat el projecte Castells als Castells, una iniciativa que vol unir patrimoni històric i cultura popular arreu de la comarca. La proposta preveu aixecar un pilar de 4 en cadascun dels 26 municipis salvatans, aprofitant castells, torres de guaita i altres espais patrimonials com a escenari de les actuacions. El projecte comença aquest mateix diumenge al Castell de Fornells, a Susqueda. La iniciativa es desenvoluparà de manera progressiva durant els pròxims anys i es vincularà a celebracions i esdeveniments destacats de cada municipi. Els impulsors asseguren que l'objectiu és apropar el fet castellà a la comarca, reforçar el coneixement del patrimoni local i fomentar la participació ciutadana. I en clau general, destacem que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que requereixi documentació econòmica relacionada amb el PSOE i el PSC corresponent als exercicis 2024 i 2025. La petició inclou informació sobre transaccions econòmiques, així com documentació tributària de diverses persones físiques i jurídiques vinculades a la investigació. També s'han demanat dades a diferents entitats bancàries en relació amb el PSOE i altres persones o empreses, però no en el cas del PSC. De fet, des del PSC han assegurat que de moment no han rebut cap requeriment judicial i han afirmat que col·laboraran amb la justícia amb total transparència. I al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, cel cobert pels núvols, alguns ruixats puntuals que poden ser localment intensos, les temperatures màximes entre els 22 i els 23 graus. Demà dissabte l'ambient tornarà a ser més assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, Aldia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Blanes viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
3: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
1: El meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Com?
1: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Renfe ampliarà el servei de les línies R1 i R2 de Rodalies durant els mesos d'estiu per donar resposta a l'augment de desplaçaments cap a la costa. Pel que fa a l'R1, a partir d'aquest cap de setmana s'incorporen 7 trens més per sentit els dissabtes, diumenges i festius entre Barcelona i Calella. Els reforços es mantindran fins a 1 d'octubre i se centraran especialment a les franges de més demanda, amb més freqüències al matí en direcció a la costa i a la tarda en sentit Barcelona. I el Jardí Botànic Mari Murtra de Blanes posa en marxa aquest diumenge la motxilla de Faust, una nova activitat familiar que combina natura, ciència i joc. La proposta, pensada per infants entre 6 i 14 anys i també les seves famílies, consisteix en un recorregut autoguiat pel jardí amb una motxilla equipada amb diferents eines d'exploració. Al llarg de la visita, els participants han de resoldre reptes i enigmes relacionats amb la biodiversitat, la història de Mari Murtra i diversos projectes de recerca científica. La iniciativa compta amb el suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i inclou continguts vinculats a projectes de ciència ciutadana. I en clau general, destaquem que un centenar d'ajuntaments catalans amb urbanitzacions sense recepcionar o amb dèficits urbanístics han impulsat una iniciativa conjunta per reclamar a la Generalitat canvis normatius i noves vies de finançament que facilitin la seva regularització. Els municipis denuncien que la legislació actual dificulta les actuacions necessàries per millorar serveis bàsics com l'enllumenat, el clavegueram o l'asfaltatge, i asseguren que la càrrega econòmica recau principalment sobre els veïns. Els alcaldes han aconseguit el compromís de crear una taula de treball amb la Generalitat i reclamen que aquestes urbanitzacions puguin accedir a subvencions i línies de crèdit específiques. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte s'espera el retorn de l'ambient assolellat, tot i la presència d'alguns núvols alts que poden deixar precipitacions en algunes zones puntuals. Les temperatures màximes tornen a pujar i se situaran entre els 25 i els 28 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Va, vinga, selfie.
1: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel & Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Home.
2: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.

0: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment.

0: et familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
2: Ràdio Marina.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Blanes és un dels 18 municipis gironins que participen en el Girostudi, un projecte impulsat per DIP Salut per obtenir dades sobre la salut, les condicions de vida i l'entorn de la població de la demarcació. L'estudi comptarà amb més de 4.000 participants arreu de les comarques gironines, dels quals uns 400 seran de Blanes. Les persones seleccionades aportaran informació periòdica sobre el seu estat de salut i també mostres biològiques al llarg dels pròxims 10 anys. Actualment s'està contactant telefònicament amb els participants escollits i ja han començat les primeres entrevistes presencials. L'Ajuntament col·labora en el projecte cedint espais i participant en la campanya informativa per tal de donar-lo a conèixer. I els Guillats de la Selva i el Consell Comarcal han presentat el projecte Castells als Castells, una iniciativa que vol unir patrimoni històric i cultura popular arreu de la comarca. La proposta preveu aixecar un pilar de 4 en cadascun dels 26 municipis salvatans, aprofitant castells, torres de guaita i altres espais patrimonials com a escenari de les actuacions. El projecte comença aquest mateix diumenge al Castell de Fornells, a Susqueda. La iniciativa es desenvoluparà de manera progressiva durant els pròxims anys i es vincularà a celebracions i esdeveniments destacats de cada municipi. Els impulsors asseguren que l'objectiu és apropar el fet castellà a la comarca, reforçar el coneixement del patrimoni local i fomentar la participació ciutadana. I en clau general, destacem que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que requereixi documentació econòmica relacionada amb el PSOE i el PSC corresponent als exercicis 2024 i 2025. La petició inclou informació sobre transaccions econòmiques, així com documentació tributària de diverses persones físiques i jurídiques vinculades a la investigació. També s'han demanat dades a diferents entitats bancàries en relació amb el PSOE i altres persones o empreses, però no en el cas del PSC. De fet, des del PSC han assegurat que de moment no han rebut cap requeriment judicial i han afirmat que col·laboraran amb la justícia amb total transparència. I al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, cel cobert pels núvols, alguns ruixats puntuals que poden ser localment intensos, les temperatures màximes entre els 22 i els 23 graus. Demà dissabte l'ambient tornarà a ser més assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
4: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
3: Vine a JS Carnisser i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Com?
1: Ui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
4: Radio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
7: Aquestes xifres i índex de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
8: Moltes coses.
9: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
10: Aquesta setmana encendrem amb les veus
11: moltes coses.

des de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Renfe ampliarà el servei de les línies R1 i R2 de Rodalies durant els mesos d'estiu per donar resposta a l'augment de desplaçaments cap a la costa. Pel que fa a l'R1, a partir d'aquest cap de setmana s'incorporen 7 trens més per sentit els dissabtes, diumenges i festius entre Barcelona i Calella. Els reforços es mantindran fins a l'1 d'octubre i se centraran especialment a les franges de més demanda, amb més freqüències al matí en direcció a la costa i a la tarda en sentit Barcelona. I el Jardí Botànic Mari Murtra de Blanes posa en marxa aquest diumenge la motxilla de Faust, una nova activitat familiar que combina natura, ciència i joc. La proposta, pensada per infants entre 6 i 14 anys i també les seves famílies, consisteix en un recorregut autoguiat pel jardí amb una motxilla equipada amb diferents eines d'exploració. Al llarg de la visita, els participants han de resoldre reptes i enigmes relacionats amb la biodiversitat, la història de Mari Murtra i diversos projectes de recerca científica. La iniciativa compta amb el suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i inclou continguts vinculats a projectes de ciència ciutadana. I en clau general destaquem que un centenar d'ajuntaments catalans amb urbanitzacions sense recepcionar o amb dèficits urbanístics han impulsat una iniciativa conjunta per reclamar a la Generalitat canvis normatius i noves vies de finançament que facilitin la seva regularització. Els municipis denuncien que la legislació actual dificulta les actuacions necessàries per millorar serveis bàsics com l'enllumenat, el clavegueram o l'asfaltatge, i asseguren que la càrrega econòmica recau principalment sobre els veïns. Els alcaldes han aconseguit el compromís de crear una taula de treball amb la Generalitat i reclamen que aquestes urbanitzacions puguin accedir a subvencions i línies de crèdit específiques. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte s'espera el retorn de l'ambient assolellat, tot i la presència d'alguns núvols alts que poden deixar precipitacions en algunes zones puntuals. Les temperatures màximes tornen a pujar i se situaran entre els 25 i els 28 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida.
7: Et busco i t'aviso.
8: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.

0: Hey, what?
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.